0: Una carrera, tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
1: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: ¿Sabies que en Finestrat podem passar de 0 a 1.400 metres d'alçada en poc de temps? Podem fer-ho iniciant una meravellosa ruta des de la platja de la Cala i acabant-la en el cim del mític Puig Campana. Finestrat, una de les joies de la Costa Blanca, és un encantador municipi coster de la comarca alacantina de la Marina Baixa que amaga paisatges de muntanya tan únics com valiosos. El Puig Campana, coronada per una punta cònica amb dos cimes, entre elles el Portell, forma part de les cordilleres prebètiques de la província d'Alacant, amb una altitud de 1.410 metres i separada del Mediterrani per menys de 8 quilòmetres, és el cim més elevat de la península ibèrica per proximitat a la costa. Aquestes condicions orogràfiques, així com el seu perfil característic i visible des de molts punts de la província, la fan un enclau singular i molt significatiu per als veïns de tota la comarca. En baixar cap al seu casc antic, als peus d'un gegant de roca, Finestrat, que limita amb Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella i Vila Joiosa, és un conjunt d'estrets i encantadors carrers organitzats sobre els jaciments d'un antic castell musulmà. Allí els seus quasi 8.000 habitants es veuen abraçats pel verd de la muntanya i el blau del mar. La visita la podem completar per l'església de Sant Bartomeu o per l'ermita del Santíssim Crist del Remei i inclús ens podem detindre a observar els colorits taulells que adornen tot el municipi, admirant cada jardí i racó que li donen al poble un aire màgic i cinematogràfic. Les arrels de Finestrat es remunten a l'època ibèrica, amb evidència d'assentaments humans des de l'antiguitat. Al segle XIII va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i durant la seva història Finestrat ha acollit nombroses cultures a causa de la seva proximitat a la costa i a les vies de comunicació del litoral. I amb quina delicatessa en valenciana acompanyem tota aquesta experiència? Doncs ho podem fer amb un dels més clars exemples de fusió del mar i la muntanya, com la coca girà. Rep el seu nom per la tècnica de girar o doblar la massa per enrotllar el farcit i combina xoris, botifarra, caballa, ceba, bledes o espinacs. Encara que tampoc podem anar-nos-en de Finestrat sense haver tastat un bon arròs a banda davant la mar. Tant en la mar com en la muntanya i de nord a sud la comunitat valenciana està plena de racons per descobrir, entre d'altres, amb el paladar. Ens acompanyes?